0: Comencem el nostre programa amb la llista dels podcasts de la setmana. Aquesta setmana volem parlar de podcasts que tenen una característica molt concreta, que ens conten la vida d'una persona famosa, d'una família o d'una nissaga sencera. Podríem dir que són una mena de biopic, però en lloc de veure'l a la pantalla, el reconstruïm amb la veu. Perquè una bona biografia en podcast no consisteixi simplement a repassar dades i noms. Es tracta de construir un personatge, saber d'on ve, què li va passar, quines decisions va prendre, quins èxits va aconseguir, quines contradiccions va tenir, i sobretot explicar-nos per què aquella vida mereix ser escoltada. I quan el protagonista és una família, el relat encara es fa més interessant. Ja no seguim només una vida, sinó diverses generacions, amb ascensos, canvis, conflictes, herències, també decadències. És un tipus de narrativa que trobem en podcasts de tot el món i que demostra que darrere un nom propi sempre hi pot haver una història. Fixeu-vos, si no, moltes vegades en grans plataformes hi ha aquestes sèries que estan dedicant concretament a anar fent un poc seguiment d'això, de nissagues, de noms. I abans d'entrar en aquestes històries, una dada d'actualitat del sector, l'informe Podcast Listen and Watch Report 2026 de Nielsen assenyala que el 90% dels consumidors mensuals de podcast als Estats Units escolten els podcasts en àudio, mentre que un 62% també el consumeixen en format vídeo. Aquesta línia, en principi, que deixava molt clara la diferència entre només sentir o també veure, sembla de vegades estar més difusa. La dada és interessant perquè confirma una tendència que ja fa temps que estem observant. El podcast està incorporant cada vegada més la imatge per l'àudio, però l'àudio, dic, continua sent la base del consum. I això té molt a veure amb el tema d'avui, perquè quan volem reconstruir la vida d'una persona o d'una família, la veu continua tenint una capacitat extraordinària per crear intimitat. Una fotografia ens mostra una persona. Una veu ens pot permetre conèixer-la. I som-hi! Anem amb el nostre top 5 de clares referències de podcast que s'han especialitzat precisament en això que comentàvem. Mobituaries with Mo Rocca. Comencem als Estats Units amb Mobituaries, presentat per el corresponsal de la CBS News, Mo Rocca. Cada episodi recupera la vida d'una persona que ja morta intenta explicar-nos des d'una perspectiva diferent. I trobem figures molt conegudes, com, per exemple, l'esportista Jean Thorpe o la cantant Peggy Lee, però també personatges menys coneguts. El podcast compta amb més de 22.000 valoracions a Apple Podcast i es publica cada setmana. És un bon exemple de com convertir una biografia en una història amb ritme, curiositat i personalitat. També el que fem és recordar, per exemple, l'altre exemple, Noble Blood. Si parlem de nissagues, és difícil no pensar en famílies reials. Noble Blood, de Dana Schwartz, es presenta precisament en les vides dels reis, reines i altres membres de les monarquies europees. No es limita a explicar qui va ocupar un tron, explora les relacions familiars, les lluites de poder, els matrimonis, les tragèdies, les decisions personals que hi ha al darrere dels grans episodis històrics. Actualment acumula més de 13.000 valoracions a Apple Podcast als Estats Units i continua publicant nous episodis també cada setmana. També en anglès, The Rest is History. Tom Holland i Dominic Sandbrook han convertit The Rest is History en un dels grans podcasts internacionals de divulgació històrica. El programa no és estrictament biogràfic, però sovint construeix els seus relats al voltant de grans personatges. De nou, reis, però també emperadors, polítics, militars o altres figures que han deixat una empremta. La seva gràcia és precisament aquesta, agafar una figura històrica i explicar-la com si fos un personatge d'una gran sèrie, amb context, conflictes, relacions personals i moments decisius. Dinastia. No, no, no és una sèrie de televisió dels anys 80, que també. Dinasty, The Royal Family's Most Challenging Year. I trobem aquí un podcast que encaixa gairebé literalment amb el que estem cercant. Dynasty, de Vanity Fair, analitza una família sencera, els Windsor. El podcast utilitza entrevistes, material d'arxiu real, testimonis, per explicar les relacions i els conflictes dins d'una de les famílies més conegudes del món, des dels primers anys del regnat d'Isabel II fins a Harry i Meghan, el cas del príncep Andrew i el regnat de Carles III. És, en certa manera, una sèrie familiar explicada només amb àudio. I la cinquena, Family Secrets. Acabem aquest top 5 amb la proposta de l'escriptora Dani Safiro. Aquí el protagonista no és una gran família històrica, sinó les històries familiars que sovint s'han mantingut amagades durant anys. Secrets de filiació, relacions trencades, silencis, descobriments, episodis del passat que canvien la manera d'entendre una família. El programa acumula més de 5.000 valoracions també pel podcast i continua explorant aquestes històries personals a través de testimonis dels seus protagonistes. I arribem al final. El podcast destacat de la setmana. Fa unes setmanes parlàvem aquí, no sé si vos en recordeu, de la nissaga dels Reiners, els pescadors de tota la vida, a partir del treball que va escriure Adolf Sintes. Bé, doncs avui continuarem parlant de nissagues, però canviem completament d'àmbit. Avui, Ràdio Menorca ha publicat, fa uns instants, dins del que és La Isla de los Oyentes, l'adaptació sonora d'un article de Miguel Ángel Limón sobre la nissaga dels Taltavui. Una família que va tenir un paper important en l'impuls de l'economia de Menorca i que, amb el pas de les generacions, va veure com aquella força econòmica i aquell patrimoni mica en mica anaven desapareixent. Per tant, tornem a fer allò que comentàvem al principi, que fem un nom propi i convertim en una història. Perquè darrere del cognom dels Taltavui no només hi ha una família, hi ha una part de la història econòmica de Menorca. Hi ha persones, decisions, èxits i també una decadència que ens permet entendre millor una determinada època de l'illa. I avui el podem escoltar. Aquí en tenim un tros.
1: Que en aquell 24 de novembre experimentava de nou que s'havia salvat. Sí, tornava viu, però mal ferit, amb el cor nafrat d'haver-se allillat en la barca totes les nits. Dia 16 de novembre de 1903, 5 anys després del regrés a casa, on podia llegir a la premsa local: en la tarde de hoy ha fallecido don José Prieto Vidal, una de las innumerables víctimas de nuestro desastre colonial. Tócole la suerte de ir a Cuba a defender la patria, mientras otros, por desgracia, se quedaban en casita. Y allí, en la manigua cubana, contrajo la terrible dolencia que le ha llevado al sepulcro en plena juventud. El finado había trabajado de cajista en nuestra imprenta de Francesc Fàbregas, confeccionadora del diari República, El Liberal, y estaba dotado de excelentes cualidades. No se lleva al sepulcro ninguna cruz de San Fernando ni placa militar alguna. Para él solo hubo la cruz del martirio. Experiència ben distinta havia estat per Antoni Victori Taltavull al desembarcament de Mó. Com que era oficial d'estat major, tornant al compliment dels seus deures en un qualsevol teatre bèl·lic, no representava sinó una exacta observança de les ordres rebudes, res bus. No hi havia mèrits, només acatament. Observat i complit, es deia a si mateix. Tot plegat, allò sol representava l'exercici de l'honor com espera d'un militar professional que ha fet el vot castrense. Així, havent estat amorosament rebut per...
0: I així continua. És la història de la nissaga del Salt d'Avui, escrita per Miquel Àngel Limón, que podeu ja trobar publicat a radiomenorca.com, a Podium Podcast, a qualsevol de les principals plataformes de podcast del país, com ja sabeu, com és habitual. Ara fem una pausa i continuem.
2: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
3: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Però a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
4: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
0: Són les 12:38.
5: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 25 de setembre amb Edu Zendán. Bon dia.
6: Bon dia, Lluís.
7: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: Nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata dirección de obras.
1: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: Volem jugar amb tu. Sí, des del museu volem jugar. I per què? Doncs perquè, no t'ho havien dit, estem aconseguint que el museu sigui alguna cosa més que un aparador, que un indret allà on anar i veure, que hi ha moltes coses que val la pena veure. S'està convertint en un indret allà on també xalem, gaudim, aprenem, compartim, relacionat amb la salut, fins i tot. Bé, volem proposar-te que participis del Joc del Caixó. És una nova jornada d'aquest joc menorquí que ha aconseguit una cosa que no sempre és fàcil, i és resistir el pas del temps. Encara que li deim el joc del caixó, hi ha qui ho coneix com jaquet. És un joc d'estratègia. L'origen... Bueno, aquí hi ha alguns dubtes. Es juga amb un tauler del backgammon, això pot donar una pista, i encara hi ha indrets allà on es juga. Es juga a algunes cases, a particulars, a casinos, a bars... I des del Museu de Menorca ja fa algun temps que ho estan recuperant perquè cada vegada més gent n'aprengui. I tota la gent que de moment s'està apropant xala tant que hi torna, i això és molt polit. El claustre del museu es convertirà el 7 d'octubre a les 19 hores en una nova jornada del Joc del Caixó. Apunta't, telefona al museu, al 971-350955 i digues, jo vull aprendre o vull venir... O vull jugar, perquè ja en sé un poc, i xala.
3: Cova d'en Xuroi, Closing Party 2026. Sábado 26 de septiembre, a partir de las 23:45 horas. Closing Party 2026. La Closing de Cova d'en Xuroi.
4: La Closing de Cova d'en Xuroi.
5: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mó i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
5: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
6: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
7: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
2: Volem mirar d'apropar-nos a continuació fins a Cala Sant Esteve. En aquests dies hem pogut constatar i xerrar un poc amb diferents veïns que expressen un poc

0: que el seu de senzills voldrien que tot anigués un poc més ràpid i més encarat al que els hi permeti tornar a la normalitat. Recordem, després del despreniment d'una roca de 20 tones que va provocar la mort d'un veí de 65 anys el mes de gener, l'Ajuntament va desallotjar 105 habitatges de Cala Sant Esteve, el Fonduco i Cala Figuera pel risc de nous esfondraments. Xerrem a continuació amb el batlle des Castell, Lluís Camps. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara, els veïns demanen això, no? Com que tot es resolgui més ràpidament, a més al seu favor. Què estan demanant els veïns? Què diu l'Ajuntament?
1: Bueno, l'Ajuntament està fent les passes que tècnicament té que disposar, val? En la voluntat sempre de poder ajudar i a cursar plaços per l'interès general dels veïns i a cursar costos també per l'interès general dels veïns en concret de la Cala Sant Esteve i de Fonduco. Val? Amb això que vull dir, important també tenir molt present, estem tallant de la majoria de zona afectada és privada, de diferents privats, però és privada, per tant, l'administració té un marge de maniobra limitada i no se pot accedir en segons quines accions, però sí que en el que podem contribuir, facilitar i ajudar, sempre han estat disponibles i disposats a fer-ho i seguirem fent fins al darrer dia que les obligacions mos toqui. No? Un tema també important que hi ha un consens total en la corporació municipal, per tant, totes les formacions polítiques i estem units amb aquests temes i això fa que també pues, hagi una garantia total per als veïns. Dit això, el ritme que du la Cala Sant Esteve va un poc més endarrerit del que és Fonduco, perquè Fonduco ja han tingut la possibilitat d'haver presentat en els veïns del projecte executiu que ha proposat l'estudi, allà on s'hi va presentar, allà on van poder consultar, allà van donar unes setmanes d'anàlisi, de reflexió, d'estudi, i se'ls va tornar a convocar. I a dia d'avui ja m'acosta de que hi ha un principi d'acord per poder executar el projecte i fer-se càrrec pues, cada un de les seues parts corresponents i les seues obligacions. Val? Per tant, això era l'objectiu que nosaltres volíem, nosaltres facilitar les eines perquè ells puguin disposar de les eines necessàries per acometre aquesta acció i amb un únic estudi no tinguin que contractar diferents estudis, contractar diferents empreses, que això l'únic que fa és encarir més encara la situació. I nosaltres volem tot el contrari, que amb un únic estudi basti per tothom, que amb una única empresa, si és possible, si es posen d'acord els interessats, els particulars, serà més econòmic i serà més ràpida l'execució, i això és un poc el que des de l'Ajuntament, l'acompanyament que intentem fer i que volem fer. A la Cala Sant Esteve, a dia d'avui se'ns ha presentat un avantprojecte del que serà aquest projecte executiu. Està pendent de resoldre un parell de zones concretes, uns detalls concrets de la cala, i dia 6, a les 4 del capvespre, tenim convocats en els veïns, allà on el dia explicarà el projecte, allà on triurà els tècnics que han confeccionat aquest projecte per poder explicar-lo, i allà on estaran oberts les consultes, les preguntes, els dubtes que puguin sorgir. Una vegada acabi aquesta sessió de presentació, els donarem, com toca, un parell de setmanes amb els veïns perquè intentin posar-se d'acord per poder intentar anar de sumar tots, els privats i l'administració, dins la possibilitat que pugui, perquè nosaltres no hi ha que oblidar que tenim unes competències i unes limitacions que nosaltres no podem interferir, no podem entrar ni decidir ni fer accions a el que són propietats privades de forma directa. Per tant, això també és important que tinguem sempre present. Val? Que compromís de l'Ajuntament, a Sauratxè, sigui plataforma d'afectats, sigui associació de veïns, sigui un veí particular. Sempre han volgut i sempre havia funcionat bé. Ara hi ha aquesta novedat que nosaltres ens hem agafat un poc pues, d'imprevist, perquè sempre hem tingut una comunicació molt fluida en les associacions. Sense anar més enfora, aquesta setmana m'ho havien reunit dues vegades I a petició del president de la Cala Sant Esteban era: us heu de seguir ajudant encara l'any que ve, i la voluntat nostra és seguir ajudant les vegades i és que faci falta, però dins un, norma, un, dins un marc competencial possible i legal. Val? Jo m'he compromès que dins l'exercici 2027 dotarem una partida en els pressupostos, que a dia d'avui no puc desvelar perquè no la coneixem, tenim que començar a confeccionar el que seran els nous pressupostos de 2027, hi ha una sèrie de compromisos, hi ha una sèrie de qüestions que ens condicionaran a poder saber quin import podríem destinar en aquesta acció, i per tant no puc atrevir-me a dir quina quantitat serà. Val? Però així també vaig compartir amb el Consell Insular i amb el Govern Balear la necessitat de poder contemplar i seguir comptant amb ells per possibles noves col·laboracions. Per tant, la feina que se me va demanar des de l'Associació de Veïns està feta, per això ahir vaig fer una altra convocatòria en l'associació per compartir aquestes consultes propostes, i bueno, se'n van anar contents, se'n van anar agraïts de l'agilitat i la resposta que se li va compartir. Val? I per tant, nosaltres entenem que la millor manera que pot fer que la solució sigui més ràpida, més prudenta i més positiva és que n'haguem d'intentar anar a desamar tots, sabent que cada un té les seues particularitats, les seues dificultats o menys dificultats per poder afrontar les possibles accions, però bueno, intentant tots posar-nos a la pell de l'altre per intentar cercar les solucions que siguin el més ajustades i el més ràpides possibles. Mm-hmm. Sí, també, una cosa important afegir. Des del moment que els veïns van rebre aquesta ordre d'execucions per poder restablir la seguretat de la seva zona afectada, doncs des d'aquell moment ells tenen tota la llibertat i tota la autorització per poder fer aquestes accions, perquè, clar, hi ha hagut veïns, tant a Fonduco com a la Cala Sant Esteban, que han fet aquestes actuacions. Han agafat, han contractat una empresa especialitzada o una empresa de jardineria perquè només era un tema de jardineria, i s'ha fet la feina, s'ha revisat i s'ha reconegut com a zona ja segura. Per tant, hi ha veïns que ja s'han adelantat, no han esperat que l'administració faciliti el document aquest, però jo entenc perfectament que els veïns ja tenen una afectació de més risc, de més necessitat d'un document tècnic acurat, pues, que han d'esperar tenir aquest document. També el mes d'agost no ha estat un aliat en aquest cas, perquè bueno, el mes d'agost sabem que hi ha empreses i que no fan feina totes més, i clar, entre una qüestió i l'altra, per això s'acaba Sant Esteban d'un mes i mig, de retras en comparació amb Fonduco, i són empreses diferents, per tant, les coses a vegades no poden anar en paral·lel i sempre hi ha una que s'atrevança més o l'altra, no?
0: Sí, volíem recalcar el fet que estem xerrant no de l'Associació de Veïns, sinó d'una sèrie de veïns que han creat aquesta plataforma, que denominen Plataforma d'Afectats per Cala Sant Esteban. Reiàvem un poc que entorn a tot el que es l'espera, no? De poder veure arribar solucions, però després també, com bé comentava, hi ha alguns casos en els que s'assuma d'alguns determinats propietaris el desencís de Cebre, que pot suposar un nou desllendament de costes, o com els hi pot afectar la possible reclassificació dels seus terrenys.
1: Bueno, això és un tema tècnic pur i que afecta una administració que jo no represent, que és l'administració central a Madrid, Costes. Nosaltres, com van anunciar i com reiteram, vam presentar un primer recurs, i ara, si no, ara ratll de cap, o 14 o 16 d'octubre, tenim que presentar els contenciós administratiu davant aquest del INDE que ens va presentar i aprovar Costes, d'acord? Nosaltres com a administració tenien aquest pla. Per tant, Tenim un professional contractat expressament per aquest tema, per tant, com a ajuntament, una mostra més de que defensam l'interès general dels veïns de Sacaba i d'Esfonduco, que són les dues urbanitzacions bueno, locals, en aquest cas, que afectats per aquest deslinde, i per tant, nosaltres seguirem defensant de que són dos nuclis que estan consolidats abans de l'any 56, que està més que proves evidentes, que dins els plans parcials o plans generals contemplen perfectament aquestes figures, i per tant entenem que hi ha prou pes objectiva per poder defensar de que els veïns tenen els seus drets i que l'administració, en aquest cas central, està intentant ara usurpar d'una manera poc justificada, no?
0: Volem agrair avui que ens hagi acompanyat en el transcurs del programa el batle del Castell, Lluís Camps. Gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Doncs hem sentit amb aquesta intervenció del batle del Castell i també volem sentir qui exerceix de portaveu de la plataforma d'afectats de la Cala Sant Esteve. Serrem a continuació amb Eugènia Ortiz. Eugènia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Per donar-nos aquest espai.
0: Bueno, tot plegat, crec que has pogut sentir també el Butler expressar justificant el tema del temps en què cada cosa necessita, explicant com cada qual després o cada propietari hi posava exemples de fondo, com doncs, havia tirat un poc pel seu compte. Bueno, sembla ser que ara hi ha una reunió prest allà on vos explicaran un poc com està tot i vos diran quines seran les següents passes, però tot plegat això va passar el mes de gener i des d'ençà estem un poc desemparats, no?
2: Sí, això és el que hem sentit tots aquests mesos, doncs manca d'informació, documents que vàrem demanar ben a l'inici a través del registre de l'Ajuntament i mai ens han arribat. Una mica d'acompanyament, no només també a nivell d'informació, sinó acompanyament cap a aquella família doncs, que finalment va patir aquesta tragèdia tan gran i que a hores d'ara encara estan fora de casa seva. Jo, si em permets, comentant una mica no, doncs, el que hem escoltat del batle aquest matí, si em permets fer un parell de puntualitzacions, sí. M'agradaria molt si es pogués fer, sí?
0: Sí.
2: O sigui, hi ha una cosa que ell ha comentat sobre el marc legal i tècnic, entenem, aquests marcs legals i tècnics no són fàcils dins de les institucions públiques, són processos llargs i difícils, però també entenem que a nivell humà doncs, hi ha certes, no, certs apropaments o certs acompanyaments que hem trobat a faltar, no? I això ja no entra dintre del pla tècnic. I després una observació pel que fa a l'objectiu, no? Que crec que ha quedat molt clar, no? Quin és l'objectiu que ha marcat prioritari el batle. Quan diu que l'objectiu és que cada veí, no? Doncs pogués arribar a tenir aquest estudi tècnic per poder doncs, desenvolupar aquestes consolidacions sobre els penya-segats que ens remarca a cada un dels veïns a la cala. I aquí és on nosaltres no compartim aquest objectiu. Això m'agradaria explicar-ho. És a dir, nosaltres no volem arribar al dia 6 i que se'ns expliqui de forma individual i que se'ns doni un estudi tècnic de forma individual de quines són les consolidacions que hem de fer a Espanyol, perquè considerem que això no ho hauríem d'haver fet, no s'hauria d'haver plantejat des de la individualitat. Creiem que plantejant ja des de la individualitat aquest problema, el que han fet és separar-nos dels veïns i a les veïnes i generar contrastos. Qui ha pogut pagar-se, com ha dit el batle, les consolidacions pertinents perquè té doblers, ho ha fet. I qui no ho ha pogut fer, doncs no pot entrar a casa seva a dia d'avui. És a dir, ja amb aquesta actitud, amb aquest objectiu, el que fas és generar unes diferències entre la gent molt visibles, molt doloroses, perquè som un veïnat que ens coneixem de molts anys i pensem que no ha estat encertat aquest objectiu, precisament. Que aquest objectiu s'hauria d'haver abordat d'una altra manera. I aquí és on creiem que no hem tingut l'espai per explicar, o si ho hem intentat dir en diverses reunions, no se'ns ha escoltat, perquè l'objectiu ells ja el tenien molt clar i molt marcat, no? En aquesta direcció d'individualitzar un problema que pensem que és global, que pensem que és patrimonial i que no estem d'acord amb aquesta, amb aquest camí, no? que s'ha pres.
0: En aquest desacord de com s'han fet les coses, tot plegat, per part de la plataforma, teniu pensat a l'actuar d'una manera, diguem, paral·lela al que és l'oferiment que feia l'Ajuntament de fer la presentació d'aquest projecte, perquè després que de vegi sàpiga com actuar? No sé si heu pensat en no sé, en fer alguna mena de d'acte.
2: Bé, de fet, aquesta roda de premsa que hem convocat avui doncs anava una mica en aquesta direcció d'avançar-nos aquests sis dies sis i dir que no estem d'acord amb aquest objectiu. I, si cal, anirem a la reunió a recordar que no estem d'acord amb aquest objectiu, que no és la manera de treballar-ho. És un problema global que estan intentant dividir-lo i estan creant doncs una situació molt estranya a la Cala. Perquè qui pot, com t'he comentat, doncs ja ho ha fet, qui no pot...
0: Ara estem perdent la comunicació, sembla ser que hi ha alguna mena d'interferència intermèdia, però no sé si ens escoltes, Eugènia. No, hem perdut aquesta comunicació. Anem a veure si podem recapitular un poc i també recuperar la conversa que estàvem mantenint amb la nostra convidada. Fem primer una pausa.
3: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
4: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
0: Ja hem recuperat la conversa que estàvem mantenint amb Eugènia. Eugènia, estàs aquí, eh?
2: Sí, disculpeu.
0: No et preocupis. Tot plegat estaves explicant que potser aneu a la reunió, però aneu a la reunió per expressar precisament que no esteu d'acord amb ni les formes ni pròpiament l'objectiu que es marca per part de l'Ajuntament. I jo tenia una pregunta, i és que, com dèiem, no?, al començament d'aquest temps que estàvem xerrant, són 105 habitatges a Cala Sant Esteve que es van desallotjar. Quanta gent no pot tornar i on viu? Què passa amb aquestes persones que en un moment determinat estan en unes condicions que els hi recomanen o els hi diuen que millor que no vagin?
2: Doncs les persones, clar, jo en el meu cas, puc parlar per mi, per mi és una segona vivenda, és una segona residència per part de la meva família. A nosaltres no ens afecta en aquest dia a dia, però sí que hi ha diversos veïns, doncs 4, 5, en concret, que estan fora de casa seva pagant-se lloguers i, a més, mantenint les cases a sa cala, perquè s'ha de pagar l'IBI, s'ha de pagar la taxa dels FEMs, s'ha de pagar la llum, l'aigua, i s'ha de seguir pagant tots aquests impostos. I això tampoc se'ns ha facilitat que potser, no?, doncs, a part de l'IBI no l'haguéssim de pagar aquest any o el que fora, no?, que hagués estat... Bueno, són gestos, no?, una mica el que hem trobat a faltar, gestos que apropen, no?, una mica aquest humà. No? Ja no parlem de coses tècniques, sinó d'apropar-nos els uns als altres i fer més fàcil la vida, no? Gestos que ens haguessin ajudat moltíssim, no? Inclús, doncs, hi ha algun veí que ha decidit tornar-hi, tot i la perillositat, segons els estudis que ens han donat, perquè no té una altra possibilitat i no pot assumir una vivenda. hora de s'acala. Vull dir que és un tema bastant dramàtic.
0: Doncs estarem pendents a veure com es desenvolupa tot, a veure de quina manera se pot aconseguir tornar de la millor manera i de la més ràpida a la normalitat prèvia que tot això passés i amb la tranquil·litat de saber que Cala Sant Esteve és un indret ideal i preciós per poder viure amb tranquil·litat. Avui ho hem comentat amb també Eugènia Ortiz de la plataforma d'afectats de Sant Esteve. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui al programa i molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquest espai.
0: Ara és la 1:34. Anem a sentir dos bons consells i de seguida anem cercant més veus i protagonistes, perquè el que volem és xerrar de càncer.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
6: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
8: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants, més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
0: Anem a reiar a partir dels propers instants entorn al càncer. Segons l'informe de les xifres del càncer a Espanya, que es va publicar a principis d'any, hi ha una estimació d'uns més de 300.000 diagnòstics en 2026, el que representa un augment d'un 2% respecte a l'any anterior. Hi ha una major incidència en els homes que en les dones, hi ha 168.000 i pico casos nous en homes per 133.000 i pico nous casos en dones, i els tumors més freqüents són en cinquena posició el de tema urinari, en el quart pròstata, en el tercer pulmó, en el segon mama i en el primer a colon i recte. Per reiar-ne del càncer i també del que és la celebració que es farà a Menorca i per primera vegada del Congrés Balear, reiem amb la delegada de la Junta de Ciutadella, Rufí Lorente. Bon dia.
9: Hola, bon dia, Lluís.
0: Escolta, explica'm un poc què suposa per l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Menorca acollir aquest congrés.
9: Sí, bé, com tu ben deies al principi, el càncer és una malaltia que cada vegada s'atraca més, que cada vegada coneixem més, i de fet crec que és molt important tenir els coneixements i la informació necessària, sobretot per la prevenció, per el tractament i per l'acompanyament en aquells que ho passen. Llavors, entre les activitats i totes les nostres tots els recursos que posam, un d'ells és la celebració d'aquest congrés per persones amb càncer i els seus familiars, i tot aquell entorn professional i d'altres que vulguin assistir. Per primera vegada es farà a Menorca, a la 5a edició, i se tracta d'un espai de trobada, de posada comú, d'experiències, de circumstàncies, d'informació, d'actualitzar coneixements, i crec que estem molt contents de que es faci a Menorca, perquè això vol dir que tenim un poder d'organització i de convocatòria que també s'assembla a Silla Gran, que és de Mallorca, i també perquè atracador a la gent d'aquí és molt important de cara a que no tinguem aquella excusa de dir «ai, això no arriba, jo això no ho sabia, això ja no m'ha pogut ajudar». Pues creiem que serà un espai per això, sobretot per poder escoltar, per poder compartir i per abordar necessitats que sorgeixen al llarg d'aquesta malaltia. I sobretot perquè puguem continuar avançant cap a una atenció més humana, més propera, més integral del malalt. Per això és per el que creiem que aquest esdeveniment pot ser molt, molt profitós per molta gent.
0: Recorda'm el dia, el lloc i l'hora en el que se desenvoluparà el Congrés.
9: Sí, el Congrés és el pròxim dia 3 d'octubre, dissabte dia 3 d'octubre, a un lloc tan especial com Silla de Tlatzeret. Crec que això també acompanya molt l'entorn, crec que serà molt bo per el que nosaltres volem assolir. I, bueno, es bo que està dirigit a persones amb càncer i seus familiars o el seu entorn, però també ens feia moltes ganes que hi poguessin assistir els professionals que els atenen, totes aquelles persones que puguin tenir que veure en l'entorn que propici pues, aquesta prevenció, aquests tractaments i aquest acompanyament de les persones. Es va que ens ha respost moltíssima gent, de fet, les inscripcions estan esgotades. És un esdeveniment que nosaltres hem posat totalment gratuït per tots els assistents, com solen ser totes les nostres activitats i tot el que nosaltres organitzem, que feim gràcies a la col·laboració de molts, això també hi ha que dir-ho, i a part també per poder comptar amb les mans de voluntaris i persones que ajuden sense retorn.
0: Estava comentant les dades que disposaven de 2026 i reiaven d'augment, però hem d'entendre aquest augment en què la prevenció funciona millor?
9: Sí, clar, que això són xifres que després te diuen oi, pues, que és que estem fent malament o que és que passa si sempre promovem més la prevenció com és que encara n'hi ha més, no? Clar, és mal d'entendre si no tens un context general de tot, de l'entorn, de l'estil de vida, de desconeixement que en tenim, dels diagnòstics, clar, i és de bo que tots estem com a molt ai, desesperats veient les millores i això, però sí que t'haurien de tenir en compte que aquests augments ells serien igual i que si no en fem prevenció i millorem els tractaments seria encara molt pitjor aquest entorn del càncer. Per això nosaltres creiem fermament en la investigació, en posar tots els medis possibles a ajudar aquelles persones que fan feina per trobar millores, per trobar millores per la diagnosticació, per trobar millores per l'acompanyament de la malaltia, perquè encara que hi hagi més casos, es puguin dur més bé, que tinguin més qualitat de vida, que les persones puguin estar tractades personalment, que pugui haver tractaments personalitzats per ells, que crec que aquesta és la feina, perquè aturar el càncer estem veient que no, o sigui, no. El que passa que per nosaltres aturar-lo també és dir pues, que fa menys incidència, que t'afecta menys, que pots viure millor encara que el tinguis, que no faci tanta por, és dir, estic treballant un càncer perquè els tractaments no són tan agressius, perquè no me dona tan mala vida, a més, no ho faig en solitud, vull dir que des de la nostra part o des de el que jo te pugui dir com a voluntària de l'associació, que són
0: la nostra
9: visió en aquest moment de la situació.
0: L'agència Cinc i algunes publicacions com Somos Pacientes relleven de tres tendències. Una és el càncer de pulmó en dones, que augmenta, també el càncer de pulmó en homes, i també el càncer en adults joves. Xerrem d'entre 15 i 39 anys, de manera que es preveuen que hi hagi 8.000 nous diagnòstics en aquest grup d'edat. Què et diu això?
9: Sí, té raó. Són unes dades que també ens arriben i que te fan esgarrifar, perquè quan ve gent jove, és el que tot està dins el bombo i sempre saps que te pot tocar, però quan passa d'algú de gent jove del teu entorn, oi, te reveles i dius, com pot ser això que ha fet en aquesta vida perquè li pugui tocar això, no? Tan prest, i quan deim sempre que si dus bona vida, dus bons avis, clar, això no és garantia de que no te tocaràs càncer, això està claríssim. Però sí que es ve que està demostrat que molts dels nostres avis intervenen en la possibilitat de desenvolupar un càncer. Però seguim feina cada vegada més en la gent jove, en la prevenció, sobretot del càncer de pulmó, que està demostrat que té pues, una que està relacionat completament amb el fumar. Pues estem fent incidència en la gent jove, però mentalitzada no començar a fumar, mentalitzant en aquells que ja fumen que ho deixin, amb moltes altres coses que puguin influir amb el menjar saludable, amb el dur una vida també d'exercici físic que pugui ajudar a tenir més qualitat de salut. Bé, crec que clar, sí, aquestes xifres el que ens han de fer és això, pues, conscienciar de la necessitat de fer molta feina i de que se puguin posar recursos en la investigació en tot tipus de càncer. No només aquells que ja gràcies tenim més avançada la tasca de supervivència, sinó enfocar-nos en tots aquells altres, aquells que tenen menys tasca de supervivència, aquells que són menys nombrosos. S'ha fet molta feina amb els càncers que tenen molta incidència, com puguin ser els de mama, ares de pulmó, a través de cribatges, tots aquests programes se demostra que funcionen i molt, perquè no és tenir-lo, el càncer se diagnosticarà, te la tindràs igual, però es veurà agafat a temps, es poder-lo tractar en temps de sobre perquè puguis, perquè els seus professionals hi puguin fer feina, això és una part importantíssima. Per això no crec que ens haguem de quedar només amb aquesta xifra, sinó amb la idea de que s'hi pot fer i de que hi hem de fer tots de part nostra i també com a societat per implicar-nos i saber cap on hem de demanar recursos, cap a qui on hem d'anar, en qui hem de recolzar aquelles persones que fan feina per millorar-nos la salut i que tinguin clar quins són les nostres prioritats.
0: La cinquena edició del Congrés, la primera vegada que es fa a Menorca. Per cert, Rufi, com es desenvoluparà el Congrés? Quines són les coses que hi ha previstes en el programa?
9: Sí, el programa és... Bueno, a part de que se fa una benvinguda perquè hi haurà representació institucional, que són realment els que ens han apoyat, doncs puguin presentar una miqueta el programa. De fet, vindrà el president del Consell Insular, vindrà la consellera de Benestar Social, la senyora Manuela García, llavors vindran alcaldes de tota Menorca, i hi haurà una... La propera activitat serà una xerrada magistral d'un científic, en Carlos López Ortiz. És una persona que comunica molt bé i crec que serà una entrada a software magistral, que agradarà a tothom. Llavors començarem a fer una taula rodona d'investigadors. Els investigadors estan escollits entre gent jove que són de Menorca i que vindran a explicar els seus avenços, són científics, i vindran a explicar els seus avenços entorn de la malaltia, del càncer. Llavors hi haurà una taula rodona de pacients a qui ens explicaran experiències o s'escoltarà la veu del pacient perquè se pugui bastreure les seves necessitats i desitjos. Després hi haurà un menjar, tindrem un bufet així lliure, un acompanyament de visita per l'Atzaret, perquè Santor, com te deia, val la pena apreciar-lo. I després, al cap vespre, hi haurà tallers també dirigits a qui s'hi hagin volgut apuntar, un taller de sexualitat, un taller de moviment, un taller de nutrició i un taller de mindfulness, perdona, ara no me'n recordava. Doncs bé, aquest taller també se tracta això de donar un espai de comunicació i de companyerisme i servir que funciona molt bé en els altres congressos que han fet. Llavors, a part, se farà una cloenda que intentarem bastreure el que hem après aquell dia o el que ens ha transmet aquell dia de convivència i una actuació musical per despedir-nos tots i emplaçar-nos en el pròxim congrés.
0: Doncs Rufi Lorente, de l'agrupació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Ciutadella, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Una salutació i que vagi tot molt bé.
9: Vale, moltíssimes gràcies, Lluís, per donar-nos aquest espai.
10: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
11: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
12: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
13: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
14: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
15: llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
16: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
0: El Congreso de Geología, que tiene lugar a partir de este viernes, día 2, reúne, como hemos dicho, a gente que nos puede aportar mucho dentro de este ámbito. Una de esas personas hoy nos acompaña. Es una persona que es bien entendida de lo que es la geodiversidad y además también de lo que son los recursos hídricos dentro de esta geodiversidad. Y con más razón, nuestro interés para Menorca. Hoy queremos hablar con Alfredo Barón Pérez, a quien saludamos. Buenos días.
17: Buenos días.
0: A participar en torno a lo que es un patrimonio frágil, la geoconservación en las Islas Baleares, una asignatura pendiente. Bueno, probablemente mi primera pregunta sería esta misma, ¿no? A ver si somos bastante conscientes y proactivos respecto a la conservación de este patrimonio.
17: Pues tengo que decir que no. En principio, bueno, Menorca tiene un inventario del patrimonio y creo que incluso lo ha metido en la normativa, no estoy seguro. Aunque me comentaban que una cosa es que esté en la normativa y otra es que se cumpla la normativa. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Yo creo que aquí en Baleares la verdad es que no se tiene conciencia. Aparte de que nosotros hicimos un inventario en 2007, una proposición de un decreto de protección, pero se quedó en nada y así estamos. Hubo precisamente un diputado menorquín, hizo una propuesta de ley, porque los diputados no pueden hacer propuestas de decreto, y no prosperó para sacar un decreto de protección del patrimonio, es decir, inventario y protección. Eso es lo primero que hay que hacer. El inventario está hecho, quiero decir, se puede mejorar, pero hay que sacar un texto legal que identifique y que proteja. Y eso es lo que hay que hacer, y no lo hacemos.
0: Me gustaría estar en 2007 para poder ver que eso toma forma. Y evidentemente, más allá de la norma, la legislación, el marco, que después evidentemente se cumpla, porque si no es papel mojado. Y pienso en particular en lo que hoy nos encontramos. Estamos a las puertas del 2027 con el nivel freático en sus horas más bajas y con una gran incerteza respecto a lo que vaya a poder ser el futuro presente. Y nos da la sensación que no es que no se conozca el qué se puede hacer o cuáles puedan ser las soluciones a tomar, sino que simplemente no se llegan a tomar del todo. Fafa, ¿hace falta un gran consenso que no tenemos?
17: No, efectivamente, pero hace falta, mire, en los aspectos técnicos de las aguas subterráneas, hombre, siempre es mejorable el conocimiento, pero se conocen muy bien. Yo me he pasado 45 años en la administración hidráulica, tanto en Menorca como en Mallorca como en Ibiza. Conocemos muy bien cuáles son los recursos con suficiente aproximación y sabemos también muy bien desde hace muchos años que en muchas zonas estamos sacando más agua de la que podemos sacar. Mientras todo eso se sabe, la población desde el año 80 más o menos se ha duplicado. La población estable, pero es que el turismo también. No nos ha bastado con urbanizar toda la costa, ahora se están urbanizando zonas del interior, viviendas aisladas, por supuesto, con piscina. Según Terracellida hay 75.000 piscinas. Vale. Y luego nos quejamos de que los... Bueno, aparte de eso, además, aunque haya quien lo niega, hay cambio climático, evidentemente. Y cada vez estos veranos que hemos tenido, cada vez van a ser más habituales. Con lo cual, cada vez vamos a necesitar más agua para regar y más consumo. Si sumas todo eso, luego lo que no puedes extrañar es que salgan noticias en la prensa de la Alianza por el Agua, que está muy activa y tal, diciendo... Es que hay zonas que tienen agua de mala calidad, es que hay zonas... Lo raro es que tengamos agua todavía. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? No es porque no se conozca, no es un problema de gobernanza, la administración hidráulica hace lo que puede. El problema es que tenemos un modelo territorial al servicio de la especulación inmobiliaria. Ese es el problema. Y mientras eso no lo entendamos, y no entendamos que en un territorio limitado, con recursos limitados, no se puede crecer de manera indefinida, no tenemos nada que hacer. Haremos cada vez más desaladoras. Pero eso pasa con todo. Pasa con la movilidad, pasa con la vivienda, pasa con todo. Tenemos un territorio finito. Con recursos finitos. Y no podemos crecer indefinidamente. Pero claro, el concepto de crecimiento indefinido es el concepto capitalista. Cada año tiene que haber más beneficios que el año anterior, ¿no? Para algunos. Eso es lo que yo opino.
0: En Menorca, en 1993, se adjudicó ser reserva de la biosfera. Y en los planes de protección del territorio, avalados con documentos como el Plan Territorial Insular, han frenado, quizás más que en Mallorca, en Ibiza o en otros territorios, lo que es ese desarrollismo. Y no obstante, estamos en donde estamos. Por lo tanto, podemos pensar que algo hicimos bien en su momento, pero no basta. Si el factor de sostenibilidad pretende esa máxima, que tenemos que pensar no para hoy, sino para las generaciones futuras, ¿qué podemos hacer hoy para que la geodiversidad siga siendo algo que hemos conseguido mantener y que el crecimiento sostenible no signifique hacer más casas y más pisos y más urbanizaciones?
17: Bueno, vamos a ver, hay dos tipos de patrimonio. Digamos, el físicamente las rocas, que eso lo que hay que hacer es protegerlas simplemente y evitar que se destruyan, ¿vale? Pero luego está el tema del agua subterránea. Y el tema del agua subterránea, teniendo en cuenta las previsiones del IPCC, del panel intergubernamental, y también del Ministerio en su día, en el año 2012, hizo un informe sobre el efecto del cambio climático sobre los recursos y establecía que para entre el 2011 y el 2040 iba a haber una disminución del 25% de la infiltración, de la recarga de los acuíferos, para entendernos, como media, dependiendo de las zonas. Esa es la situación previsible, ¿no?
0: Fíjense que el Congreso de Geodiversidad va a dar mucho de sí. Hablaremos de cuestiones que para la mayoría no hemos ido a caer en cuenta de la importancia que tienen, el cómo pueden estar relacionadas, de cómo nos afecten. Pero les queremos invitar a que este viernes día 2 de octubre se acerquen a la sala de plenos del Consejo a partir de las 7 de la tarde para escuchar, para conversar, para pensar y también para disfrutar del mundo de la geología, cómo no. Hoy lo hemos comentado brevemente con nuestro invitado, Alfredo Barón. Gracias por haber estado con nosotros en Hoy por Hoy Menorca y hasta pronto.
17: Placer. Hasta pronto.
15: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
18: ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, caquis, bandeja 800 gramos, por solo 3,79 € la bandeja, un 24% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, salmón, piezas de 2-3 kilos, por solo 10,95 € el kilo, un 15% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
19: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda Oya EQ, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda Oya EQ. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
20: I fins aquí el nostre programa d'avui. Recorda que pots escoltar de nou tots els continguts, entrevistes i seccions entrant a la nostra pàgina web radiomenorca.com. Tots els àudios els pots descarregar, escoltar i compartir a la pestanya dels podcast, titulada Hoy por Hoy Menorca. Bon cap de setmana.
21: L'ASER. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Feijóo el otro día evitaba responder a las preguntas sobre el desahucio de Mari Carmen. Esta mañana Feijóo ha pasado del silencio a decir que el gobierno está usando su causa para hacer política.
23: Es descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. No hay ninguna duda. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno.
22: El gobierno utiliza el caso de Mari Carmen Feijóo esta mañana con Aznar. Aznar, que le ha dado su beneplácito para seguir adelante, suponemos, en ese proceso de acercamiento, ya casi fusión, con la ultraderecha de Vox, con la que de nuevo el Partido Popular va a compartir manifestación por Ceuta este próximo fin de semana. Hoy nosotros hemos escuchado precisamente la voz de Mari Carmen, que ha hecho un llamamiento para que haya una participación masiva en la marcha de mañana para que su caso no se vuelva a repetir.
24: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. El próximo sábado, a las 6:30, en la Puerta del Sol, va a haber una manifestación para que no vuelva a ver ni un solo caso como el de Mari Carmen.
22: Aunque lamentablemente su caso no es el único, hoy se ha ejecutado otro desahucio en Vitoria, en Euskadi, otra familia vulnerable que se va a la calle con dos niños pequeños. Nosotros a partir de 12:30 vamos a contar también el caso de Paquita, también en Madrid. Es una mujer muy mayor, enferma de Alzheimer, y a la que echan de su casa para convertirla en una vivienda de uso turístico. Mientras tanto, la política apura las negociaciones, los contactos que se van a producir durante todo este fin de semana para que el próximo martes vaya al Consejo de Ministros el decreto sobre vivienda. La parte socialista rechaza la idea de una expropiación propuesta por Sumar. Junts insiste en dialogar y está por ver ahora qué hacen en Podemos. El objetivo, como digo, ahora mismo es lograr un texto en el que todos se sientan más o menos representados. Usueco y yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, va a ser un fin de semana intenso con los teléfonos funcionando a pleno rendimiento porque será durante las próximas 72 horas cuando se le dé forma definitiva a este decreto. Un texto que tiene que incluir las peticiones de Sumar dentro de la coalición, y una de ellas, la expropiación de inmuebles, la ha descartado Félix Bolaños.
26: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad.
25: Y mientras el gobierno soluciona sus diferencias internas, PSOE y Junts se acercan con las bonificaciones fiscales, mientras que Podemos quiere garantías para evitar desahucios a los más vulnerables.
22: Ahí media, repasamos todas las posturas políticas, la vivienda y, por supuesto, Ceuta, que conviven un día más en la portada de este Hora 14. A partir de media con Mañuelos, también escucharemos a los menores que han decidido acogerse a un retorno voluntario. Y vamos a recuperar los mejores momentos de la entrevista en Hoy por Hoy a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que ha deslizado con Aymar otra vez la idea de las devoluciones en caliente como solución a este problema. Por donde se entra, se sale.
27: Si usted entra por esta puerta, pues yo lo devuelvo por esta puerta. Usted, si entra por esta puerta y entra de manera ilegal, además de poner en riesgo su propia vida y la de otras personas que lo acompañan en la avalancha, está poniendo en riesgo la estabilidad de Ceuta y la integridad territorial de España, pues yo a usted lo devuelvo por la misma puerta que ha entrado.
22: Vivas insiste en que es distinto ver la realidad de Ceuta desde allí que verla desde Madrid. La entrevista completa con Aymar la tenéis en la app de la SER y en cadenaser.com.
21: Hora 14, con Javier Casal.
22: Con más cosas de este viernes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. Hasta ahora Sanidad busca una solución ante la falta de suministro de fármacos que 400.000 mujeres usan, sobre todo para combatir los efectos de la menopausia, pero también se prescriben en otro tipo de terapias hormonales. La demanda se ha disparado y los laboratorios no dan abasto. Y el último estudio en torno a la cesta de la compra revela que la guerra de precios entre supermercados se recrudece y, por tanto, aumenta nuestra capacidad de ahorrar según el establecimiento que elijamos, hasta 1.300 euros al año que se quedan en nuestra cuenta o la del súper.
22: Por supuesto, a las 2:30 hablaremos del estreno de La Bola Negra, la peli de los Javis, que se estrena este viernes en todos los cines. Luego nos cuenta más Pepa Blanes. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que empieza a cambiar, aunque va a mandar todavía el sol este fin de semana. Jordi Carbó.
2: El fin de semana aumentará la nubosidad, de momento sin lluvia, sí que va a hacer un poco menos de calor. Hoy no, hoy como los últimos días, sol, solo nubes en el Cantábrico con ambiente más fresco, pero en el resto del país máximas como los últimos días, de 30 a 35 grados en la mayor parte del país, superando con facilidad los 35 en el suroeste de la península. Mañana cada vez más nubes, pero aún así sol la mayor parte de horas, subirán un poco las temperaturas mínimas, bajarán ligeramente las máximas. El domingo cada vez más nubes, chubascos a última hora en Galicia, y va a hacer menos calor durante la tarde del domingo.
22: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:05.
3: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los farmacéuticos en las islas constatan un incremento en la venta de test de antígenos para el COVID o gripe y un aumento también de la dispensación de inhaladores y medicación para hacer frente a insuficiencias respiratorias en la última semana. Es una percepción que además confirman los datos del Servicio de Epidemiología de las Islas, que, según las cifras de la semana pasada, recogen que los casos de COVID se han duplicado entre los mayores de 60 años. No son cifras que tengan y están muy lejanas de las de la pandemia, pero sí que, como decimos, se han duplicado. Por ejemplo, entre los mayores de 60 años la tasa de incidencia está ahora mismo en 8 casos por cada 10.000. Hace una semana estaba por debajo de 4. Sí que está muy por encima la tasa de gripe, 22 casos. Y luego es notable la incidencia del número de casos de bronquitis y bronquiolitis entre los menores de 5 años. Se ha duplicado en una semana, 48 casos por cada 10.000 personas hace una semana. Ahora estamos en 83. El presidente del Colegio de Farmacéuticos en las Islas es Vicente Terradas.
5: Un petit repunt amb dispensació d'inhaladors i medicament d'insuficiència respiratori, inclús gent que ha vengut, que feia un munt de temps, a cercar proves de Covid perquè veuen que tenen símptomes, no? Així que és vera que hi ha hagut qualque repunt més important.
4: Enseguida vamos a ir con todo ello. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. El Govern va a condicionar la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico a que se mantenga la actividad agraria. Es uno de los aspectos más novedosos de la ley agraria que el Consejo de Govern ha aprobado hoy, un Consejo de Govern que se ha celebrado en Menorca. La presidenta Marga Proens defiende la necesidad de conservar y priorizar los cultivos y los usos agrarios frente a los residenciales.
6: Una de les principals novetats d'aquesta llei agrària és que per primera vegada condicionarem els nous habitatges en sòl rústic en el manteniment de l'activitat agrària una vegada s'hagi aprovat aquesta llei.
4: Otro de los temas que van a quedar regulados es el de las agroestancias, pernoctaciones turísticas en este tipo de fincas. Es una actividad que no podrá implicar consumo de territorio y tendrá que hacerse en fincas ya existentes. Y la temporada turística se estabiliza en Mallorca después de varios años de fuerte crecimiento tras la pandemia. Es lo que dicen los hoteleros, que aseguran evoluciona este año igual que el pasado. Confían en que todavía septiembre y octubre dejen buenos datos. La vicepresidenta de los hoteleros en Mallorca es María José Aguiló.
7: Cada año vemos cómo esta temporada se consolida y es más estable. No es simétrica en todas las zonas turísticas. Respecto a cómo se está desempeñando la temporada, es muy similar al 2025.
4: Muy similar a 2025, dice Aguiló. Y, por cierto, la declaración de 3 subzonas turísticas en la ciudad de Ibiza como áreas saturadas va a implicar una inversión de casi 36 millones de euros. Le ha dado luz verde a esa declaración el Pleno del Consejo con el voto a favor del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos y Vox. Y en Menorca, MES reclama al Gobierno central y al Govern medidas legislativas urgentes para combatir la especulación y aumentar el parque público de vivienda. Hace esta petición a raíz del desahucio en Madrid de Mari Carmen, la mujer de 87 años, expulsada esta semana de la vivienda en la que había residido durante 70 años. Vamos con los deportes. Pedro Morla.
8: El Illes Baleares Palma Futsal quiere seguir invicto en la pista del Chota Magna. Esta tarde a las 7:30, los navarros no han puntuado tras tener un verano convulso. También hay derbi en la primera jornada de FEP 1 entre Palmer Basket y Figui Palma en el pabellón de Somos a las 8. Y también hoy la Unión Deportiva Ibiza a las 9:30 en Camises juega ante el Real Zaragoza, que pierde a Ander Herrera por lesión.
4: Y en cuanto al tiempo,